0: Ripollet Ràdio.
1: Ripollet Ràdio.

0: Radio, la emisora municipal.
1: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
0: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Ripollet Ràdio.
1: Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio. 91.3.
2: Durant 25 anys, centenars de col·laboradors i entitats han aixecat la ràdio més estimada. Gràcies a tots i a totes. I visca la

0: Butlletí informatiu.
1: Us parla Mar Batalla Poveda. L'àrea metropolitana de Barcelona ha començat aquest dilluns les obres per transformar l'espai a la confluència dels rius Sec i Ripoll i el parc de Maria Regordosa i l'Almassot al municipi de Ripollet en un gran parc fluvial que reforçarà la connexió entre la ciutat i el seu entorn natural. Aquesta actuació permetrà connectar els rius Sec i Ripoll i el parc de Maria Regordosa i l'Almassot al futur hospital comarcal i al centre urbà de Ripollet. El projecte contribuirà a la recuperació ambiental d'aquest espai estratègic actualment fragmentat per infraestructures viàries i edificacions que dificulten la continuïtat i la relació entre el parc, l'espai fluvial i el teixit urbà. Les actuacions comprenen un total de 18.000 metres quadrats i suposen una inversió de 1,5 milions d'euros. Des d'aquest dilluns i fins al divendres 3 de juliol, Ripollet celebra la 8a edició de l'Ikigai Japan Week, una iniciativa de la Biblioteca Municipal i la Regidoria de Joventut que té com a objectiu apropar la cultura japonesa a la gent jove. També es vol promoure un espai cultural i d'oci lligat a l'atracció de fenòmens com el manga, l'anime o la música que generen entre el públic jove. L'Ikigai Japan Week s'inclou al programa Ripollet l'Estiu Viu i es desenvolupa tant a la biblioteca com al casal de joves. Un cop finalitzades les obres de remodelació de les instal·lacions, Ripollet Impulsa ha iniciat la formació Electricitat i Manteniment Industrial 4.0. Es tracta de la primera acció formativa que realitzen en aquest espai, un cop finalitzades les obres d'adequació i accessibilitat. Aquesta actuació era un requisit previ per poder iniciar els tràmits d'homologació de l'espai com a taller de formació i impartir accions incloses al catàleg d'especialitats formatives del SOC. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda al Cim Molí d'en Ratà tenim el cicle de conferències Extra, Extra, Curiositats, Secrets i Escàndols en el món de l'art. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.

0: desde ese Instructive del año 2018 se remasterizaba este tema, este Domino Dancing de los Pet Shop Boys. Hemos llegado al momento de las noticias.
1: 91.3 Ripollet Radio.
2: Info, butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. L'àrea metropolitana de Barcelona ha començat aquest dilluns les obres per transformar l'espai a la confluència dels rius Sec i Ripoll i el parc de Maria Regordosa i l'Almassot al municipi de Ripollet en un gran parc fluvial que reforçarà la connexió entre la ciutat i el seu entorn natural. Aquesta actuació permetrà connectar els rius Sec i Ripoll i el parc de Maria Regordosa i l'Almassot al futur hospital comarcal i al centre urbà de Ripollet. El projecte contribuirà a la recuperació ambiental d'aquest espai estratègic actualment fragmentat per infraestructures viàries i edificacions que dificulten la continuïtat i la relació entre el parc, l'espai fluvial i el teixit urbà. Les actuacions comprenen un total de 18.000 metres quadrats i suposen una inversió de 1,5 milions d'euros. Des d'aquest dilluns i fins al divendres 3 de juliol, Ripollet celebra la 8a edició de l'Ikigai Japan Week, una iniciativa de la Biblioteca Municipal i la Regidoria de Joventut que té com a objectiu apropar la cultura japonesa a la gent jove. També es vol promoure un espai cultural i d'oci lligat a l'atracció de fenòmens com el manga, l'anime o la música que generen entre el públic jove. L'Ikigai Japan Week s'inclou al programa Ripollet l'Estiu Viu i es desenvolupa tant a la biblioteca com al casal de joves. Un cop finalitzades les obres de remodelació de les instal·lacions, Ripollet Impulsa ha iniciat la formació Electricitat i Manteniment Industrial 4.0. Es tracta de la primera acció formativa que realitzen en aquest espai, un cop finalitzades les obres d'adequació i accessibilitat. Aquesta actuació era un requisit previ per poder iniciar els tràmits d'homologació de l'espai com a taller de formació i impartir accions incloses al catàleg d'especialitzats formatives del SOC. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda al Cim Molí d'en Ratà tenim el cicle de conferències Extra, Extra, curiositats, secrets i escàndols en el món de l'art. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
4: Estás escuchando el gramófono.
0: Comenzamos esta segunda hora algo más pausados, escuchando a los muchachos de Sopa de Cabra y Camins.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. L'àrea metropolitana de Barcelona ha començat aquest dilluns les obres per transformar l'espai a la confluència dels rius Sec i Ripoll i el parc de Maria Regordosa i d'Almassot al municipi de Ripollet en un gran parc fluvial que reforçarà la connexió entre la ciutat i el seu entorn natural. Aquesta actuació permetrà connectar els rius Sec i Ripoll i el parc de Maria Regordosa i d'Almassot al futur hospital comarcal i al centre urbà de Ripollet. El projecte contribuirà a la recuperació ambiental d'aquest espai estratègic actualment fragmentat per infraestructures viàries i edificacions que dificulten la continuïtat i la relació entre el parc, l'espai fluvial i el teixit urbà. Les actuacions comprenen un total de 18.000 metres quadrats i suposen una inversió de 1,5 milions d'euros. Des d'aquest dilluns i fins al divendres 3 de juliol, Ripollet celebra la 8a edició de la Ikigai Japan Week, una iniciativa de la Biblioteca Municipal i la Regidoria de Joventut que té com a objectiu apropar la cultura japonesa a la gent jove. També es vol promoure un espai cultural i d'oci lligat a l'atracció de fenòmens com el manga, l'anime o la música que generen entre el públic jove. La Ikigai Japan Week s'inclou al programa Ripollet l'Estiu Viu i es desenvolupa tant a la biblioteca com al casal de joves. Un cop finalitzades les obres de remodelació de les instal·lacions, Ripollet Impulsa ha iniciat la formació Electricitat i Manteniment Industrial 4.0. Es tracta de la primera acció formativa que realitzen en aquest espai, un cop finalitzades les obres d'adequació i accessibilitat. Aquesta actuació era un requisit previ per poder iniciar els tràmits d'homologació de l'espai com a taller de formació i impartir accions incloses al catàleg d'especialitzats formatives del SOC. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda al Cim Molí d'en Rata tenim el cicle de conferències Extra, Extra, curiositats, secrets i escàndols en el món de l'art. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Estás escuchando el gramófono.
4: Ahora ya sí, ya entramos en la última hora de esta temporada, ¿eh? 12 de la mañana, 3 minutos. Y comenzamos escuchando a Roy y su Destiny Time.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Marc Batalla Poveda. L'àrea metropolitana de Barcelona ha començat aquest dilluns les obres per transformar l'espai a la confluència dels rius Sec i Ripoll i el parc de Maria Regordosa i del Massot al municipi de Ripollet en un gran parc fluvial que reforçarà la connexió entre la ciutat i el seu entorn natural. Aquesta actuació permetrà connectar els rius Sec i Ripoll i el parc de Maria Regordosa i del Massot al futur hospital comarcal i al centre urbà de Ripollet. El projecte contribuirà a la recuperació ambiental d'aquest espai estratègic actualment fragmentat per infraestructures viàries i edificacions que dificulten la continuïtat i la relació entre el parc, l'espai fluvial i el teixit urbà. Les actuacions comprenen un total de 18.000 metres quadrats i suposen una inversió de 1,5 milions d'euros. Des d'aquest dilluns i fins al divendres 3 de juliol, Ripollet celebra la 8a edició de l'Ikigai Japan Week, una iniciativa de la Biblioteca Municipal i la Regidoria de Joventut que té com a objectiu apropar la cultura japonesa a la gent jove. També es vol promoure un espai cultural i d'oci lligat a l'atracció de fenòmens com el manga, l'anime o la música que generen entre el públic jove. L'Ikigai Japan Week s'inclou al programa Ripollet l'Estiu Viu i es desenvolupa tant a la biblioteca com al casal de joves. Un cop finalitzades les obres de remodelació de les instal·lacions, Ripollet Impulsa ha iniciat la formació Electricitat i Manteniment Industrial 4.0. Es tracta de la primera acció formativa que realitzen en aquest espai, un cop finalitzades les obres d'adequació i accessibilitat. Aquesta actuació era un requisit previ per poder iniciar els tràmits d'homologació de l'espai com a taller de formació i impartir accions incloses al catàleg d'especialitzats formatives del SOC. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda al Cim Molí d'en Ratà tenim el cicle de conferències Extra, Extra, Curiositats, Secrets i Escàndols en el món de l'art. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Marc Batalla Poveda. L'àrea metropolitana de Barcelona ha començat aquest dilluns les obres per transformar l'espai a la confluència dels rius Sec i Ripoll i el parc de Maria Regordosa i l'Almassot al municipi de Ripollet en un gran parc fluvial que reforçarà la connexió entre la ciutat i el seu entorn natural. Aquesta actuació permetrà connectar els rius Sec i Ripoll i el parc de Maria Regordosa i l'Almassot al futur hospital comarcal i al centre urbà de Ripollet. El projecte contribuirà a la recuperació ambiental d'aquest espai estratègic actualment fragmentat per infraestructures viàries i edificacions que dificulten la continuïtat i la relació entre el parc, l'espai fluvial i el teixit urbà. Les actuacions comprenen un total de 18.000 metres quadrats i suposen una inversió de 1,5 milions d'euros. Des d'aquest dilluns i fins al divendres 3 de juliol, Ripollet celebra la 8a edició de l'Ikigai Japan Week, una iniciativa de la Biblioteca Municipal i la Regidoria de Joventut que té com a objectiu apropar la cultura japonesa a la gent jove. També es vol promoure un espai cultural i d'oci lligat a l'atracció de fenòmens com el manga, l'anime o la música que generen entre el públic jove. L'Ikigai Japan Week s'inclou al programa Ripollet l'Estiu Viu i es desenvolupa tant a la biblioteca com al casal de joves. Un cop finalitzades les obres de remodelació de les instal·lacions, Ripollet Impulsa ha iniciat la formació Electricitat i Manteniment Industrial 4.0. Es tracta de la primera acció formativa que realitzen en aquest espai, un cop finalitzades les obres d'adequació i accessibilitat. Aquesta actuació era un requisit previ per poder iniciar els tràmits d'homologació de l'espai com a taller de formació i impartir accions incloses al catàleg d'especialitzats formatives del SOC. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda al Cim Molí d'en Rata tenim el cicle de conferències Extra, Extra, curiositats, secrets i escàndols en el món de l'art. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio. Quina calor! Refresca't amb Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. L'àrea metropolitana de Barcelona ha començat aquest dilluns les obres per transformar l'espai a la confluència dels rius Sec i Ripoll i el parc de Maria Regordosa i l'Almassot al municipi de Ripollet en un gran parc fluvial que reforçarà la connexió entre la ciutat i el seu entorn natural. Aquesta actuació permetrà connectar els rius Sec i Ripoll i el parc de Maria Regordosa i l'Almassot al futur hospital comarcal i al centre urbà de Ripollet. El projecte contribuirà a la recuperació ambiental d'aquest espai estratègic actualment fragmentat per infraestructures viàries i edificacions que dificulten la continuïtat i la relació entre el parc, l'espai fluvial i el teixit urbà. Les actuacions comprenen un total de 18.000 metres quadrats i suposen una inversió de 1,5 milions d'euros. Des d'aquest dilluns i fins al divendres 3 de juliol, Ripollet celebra la 8a edició de l'Ikigai Japan Week, una iniciativa de la Biblioteca Municipal i la Regidoria de Joventut que té com a objectiu apropar la cultura japonesa a la gent jove. També es vol promoure un espai cultural i d'oci lligat a l'atracció de fenòmens com el manga, l'anime o la música que generen entre el públic jove. L'Ikigai Japan Week s'inclou al programa Ripollet l'Estiu Viu i es desenvolupa tant a la biblioteca com al casal de joves. Un cop finalitzades les obres de remodelació de les instal·lacions, Ripollet Impulsa ha iniciat la formació Electricitat i Manteniment Industrial 4.0. Es tracta de la primera acció formativa que realitzen en aquest espai, un cop finalitzades les obres d'adequació i accessibilitat. Aquesta actuació era un requisit previ per poder iniciar els tràmits d'homologació de l'espai com a taller de formació i impartir accions incloses al catàleg d'especialitzats formatives del SOC. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda al Cim Molí d'en Rata tenim el cicle de conferències Extra, Extra, curiositats, secrets i escàndols en el món de l'art. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. L'àrea metropolitana de Barcelona ha començat aquest dilluns les obres per transformar l'espai a la confluència dels rius Sec i Ripoll i el parc de Maria Regordosa i l'Almassot al municipi de Ripollet en un gran parc fluvial que reforçarà la connexió entre la ciutat i el seu entorn natural. Aquesta actuació permetrà connectar els rius Sec i Ripoll i el parc de Maria Regordosa i l'Almassot al futur hospital comarcal i al centre urbà de Ripollet. El projecte contribuirà a la recuperació ambiental d'aquest espai estratègic actualment fragmentat per infraestructures viàries i edificacions que dificulten la continuïtat i la relació entre el parc, l'espai fluvial i el teixit urbà. Les actuacions comprenen un total de 18.000 metres quadrats i suposen una inversió de 1,5 milions d'euros. Des d'aquest dilluns i fins al divendres 3 de juliol, Ripollet celebra la 8a edició de l'Ikigai Japan Week, una iniciativa de la Biblioteca Municipal i la Regidoria de Joventut que té com a objectiu apropar la cultura japonesa a la gent jove. També es vol promoure un espai cultural i d'oci lligat a l'atracció de fenòmens com el manga, l'anime o la música que generen entre el públic jove. L'Ikigai Japan Week s'inclou al programa Ripollet l'Estiu Viu i es desenvolupa tant a la biblioteca com al casal de joves. Un cop finalitzades les obres de remodelació de les instal·lacions, Ripollet Impulsa ha iniciat la formació Electricitat i Manteniment Industrial 4.0. Es tracta de la primera acció formativa que realitzen en aquest espai, un cop finalitzades les obres d'adequació i accessibilitat. Aquesta actuació era un requisit previ per poder iniciar els tràmits d'homologació de l'espai com a taller de formació i impartir accions incloses al catàleg d'especialitzats formatives del SOC. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda al Cim Molí d'en Rata tenim el cicle de conferències Extra, Extra, Curiositats, Secrets i Escàndols en el món de l'art. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

作为我们这些大

0: al 91.3 FM Congo Bon. Congo Bon.
1: Genius bags in the bottle.

Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.